0: via la cadernera per fer-te arribar abans la primavera. Si visqués sota el pis de casa teva, llavors sí que ens podríem estimar.
1: You're tuned into Radio FM Plus.
2: Vous êtes sur FM Plus.